0: Here we go.
1: I les han així que fou com un mitjà general.
0: Here we go. A one, two, three, four.